0: El primer mandatario extranjero que visite al nuevo primer ministro de Reino Unido lo hará, tal y como señala The Guardian, en una base naval británica donde las fuerzas ucranianas han estado recibiendo entrenamiento. Este periódico también apunta que Zelensky fue uno de los primeros líderes mundiales con los que habló Burnham cuando entró en Downing Street. Un Zelensky que, tal y como confirma Axios, se reúne también el martes con Donald Trump en la Casa Blanca, encuentro que, según este medio, llega con una Rusia que está intensificando sus ataques aéreos en las últimas semanas y con el que Zelensky quiere afianzar el renovado apoyo de Washington tras la muerte del senador Lindsey Graham, que era muy cercano a Trump y era uno de los principales defensores de Ucrania en el Congreso de Estados Unidos.
1: Y los medios alemanes siguen conmocionados por el atentado este fin de semana en las fiestas del orgullo en Berlín. Todos destacan que el presunto autor fue abatido a tiros por la policía.
0: Sí, en un huerto comunitario en el noroeste de Berlín. En Frankfurt, la Allgemeine Zeitung repasa y analiza el perfil del sospechoso que llevaba tiempo bajo vigilancia de la seguridad del Estado. Estaba vinculado a la escena islamista de Berlín, leemos, y era conocido por la policía, sorprendida hace ya tiempo por su nivel de radicalismo cuando solo tenía 16 años. De hecho, el año pasado trató de viajar a Siria para unirse al Estado Islámico y fue condenado a casi 2 años de prisión preventiva por presuntamente preparar un atentado. Ahora debía participar en un programa de desradicalización. Unos datos que, según el Süddeutsche Zeitung, plantean preguntas incómodas para las fuerzas de seguridad de Alemania. Y Der Spiegel se pregunta quién se podría beneficiar del miedo que generan acciones como estas. En el pasado, señala este medio, el porcentaje de votos de la ultraderecha de Alternativa por Alemania tras cada atentado fue subiendo, incluso cuando estas acciones eran motivadas por el extremismo de la derecha.
1: Gonzalo Barroso, gracias. Bueno, hasta ahora son las 7:43, las 6:43 en Canarias. Un miembro del equipo de las mañanas nos pone banda sonora. Hoy le toca a Laura Rodríguez. A ver, Laura, ¿qué nos trae? Buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Pues yo os traigo esta canción.
1: Me encanta que ya todos somos misteriosos, ¿sabes? Venga, a ver.
2: Es que había que mantener el secreto. Se llama Escape, aunque seguramente que si la conocéis, la conoceréis más bien por el nombre de Piña Colada Son. Es una canción de Ralph
3: vale.
2: Holmes de 1979.
3: Por ella sí. Ya suena, ¿no?
2: Y bueno, la traigo porque además de buen rollito para empezar el lunes, es una canción muy importante porque me recuerda a una gran película, es Rec, sale una escena bastante icónica, esta película de animación. Y además tiene una historia, una narrativa, ¿no? Que habla un poco de este un matrimonio, un hombre aburrido de su matrimonio que busca una aventura y la encuentra en un anuncio de un periódico, se enamora de una mujer, la idealiza, y resulta que esa persona detrás de ese anuncio era su propia mujer. ¿Y por qué me hace gracia esta canción? Porque tiene una canción
1: homóloga. El multicine, peli de tarde.
2: Y tiene una canción homóloga en España que salió años antes, la escribió Cecilia en el 75.
3: Ay, bueno.
2: Y aquí viene lo grande porque años después Manzanita hizo una versión, que es otra canción que también me encanta y que aquí os traigo también.
4: Está feliz en su matrimonio.
1: Ojo el alma de vieja que tiene Laura, ¿eh?
3: Por supuesto. Hemos pasado de la Piña Colada a Manzanita. Esto va de frutas hoy, ¿eh?
1: Esta canción es muy bonita, escuchad, a ver. A ver, Marina, que te has quedado...
3: En éxtasis.
1: Espeluznada, a ver, ¿qué te parece? Ojiplática.
5: La de la Piña Colada es canción, yo creo que de discoteca de fin de fiesta, casi.
1: De que te barran los pies.
5: ¿Y esta qué? ¿Y Manzanita qué? Esta no la había escuchado.
1: Fíjate, no conoce a Manzanita, Barroso. Eso no te pasa a ti que ya tienes una edad.
3: Bueno, en fin, ya empezamos.
1: Bueno, pues esta es la banda sonora de esta mañana. 7:45, 6:45 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la Radio Pública.
6: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
7: Bon dia, és dilluns 27 de juliol, són 7:45 del matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que ha invalidat els resultats de les últimes proves PISA realitzades a Catalunya. Unes proves, recordem, que avaluen les capacitats dels alumnes en matèries com llengua o matemàtiques. El govern tanca files amb la consellera i assegura que es tracta d'una incidència tècnica davant les crítiques de l'oposició i les queixes dels directors dels centres educatius que afirmen que aquesta errada compromet la credibilitat del centre. Catalans. El president Salvador Illa responia així aquesta matinada des de Xangai, en viatge institucional.
8: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
7: En breu en parlem, abans la informació de serveis. Ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García. Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps estable i pugen les temperatures. Avui serà un dia més càlid amb màximes de 25 graus a Lleida, 33 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant la setmana pujaran notablement les temperatures. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Aquest matí vent moderat a Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
9: I pel que fa a les carreteres, ara per ara, segons informa el Servei Català de Trànsit, tenim un matí amb força complicacions a la xarxa ferroviària a l'àrea de Barcelona. Destaquen des de retencions a la B10 amb fins a 5 quilòmetres de cua en sentit sud cap al Nus del Llobregat i també a la B20 amb circulació intensa tant en direcció al Nus del Llobregat com al Nus de la Trinitat. La P7 registra cues entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona i també hi ha un carril tallat per avaria a l'altura de Montmeló i Montornès del Vallès que obliga a tallar un carril. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els ho comentàvem en portada, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Tot davant les crítiques de l'oposició, a les quals el govern assegura que es tracta d'un problema tècnic. Què en sabem, Joaquín Calvente?
10: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística, ja que s'ha exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no es podran comparar de forma vàlida amb els anteriors ni tampoc amb els d'altres territoris. Aquest diumenge, el president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó i ha avançat la seva compareixença avui al Parlament per donar explicacions.
11: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
10: Junts demanarà responsabilitats polítiques a la consellera Niubó pel que consideren un escàndol majúscul i retreuen que el govern no ho hagi comunicat fins ara quan estaven alertats des del març. Els juntaires recorden que el Parlament ja va reprovar i demanar el cessament de Niubó, qui arrossega, diuen, massa crisis i no ha tingut la capacitat de resoldre el conflicte amb els docents, motiu pel qual, recorden, el proper curs començarà amb una vaga.
9: Des de les direccions dels centres educatius consideren que l'errada en els informes PISA té conseqüències devastadores, diuen, i que compromet la credibilitat dels centres catalans. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, ACSIA, afirma que el Departament d'Educació no els va informar al respecte i que se'n van assabentar per la premsa i demanen explicacions, que s'identifiquin les causes de la incidència i que s'assumeixin responsabilitats. Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després de l'esvoranc que hi va tenir lloc la setmana passada. Els trens hi circulen des de diumenge al matí, però amb una limitació de velocitat, Maria Gómez.
12: L'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac va obligar a suspendre la circulació dimecres passat. Durant el cap de setmana, DIF ha treballat en la reparació de l'esvoranc i dissabte a la tarda, Renfe ja va començar amb les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de poder recuperar el servei ferroviari. Diumenge, primera prova de foc amb uns usuaris resignats.
13: Esto me agota. Porque, bueno, tú sales de trabajar con un horario, unas cosas, y cuando llegas a casa no sabes cuándo vas a llegar.
14: Retraso día sí, día no y tal. Claro, es complicado con todas las obras.
12: Varias incidencias en pocos días. A més d'aquest esfondrament, la fuita de gas a Sants o l'esvoranc a Sant Gervasi per les obres de la línia L9 del metro de Barcelona. Preguntat per aquests incidents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho té clar.
15: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en aquest moment a Catalunya. Com feia anys que no veiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents.
12: Un Illa que també demana augmentar les mesures de protecció per evitar més accidents.
9: D'altra banda, també estem pendents de les inspeccions sobre l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi de Barcelona, que ara per ara evolucionen favorablement. I aquesta setmana, més veïns podran tornar a casa seva, Cristina Martín.
16: Seran els veïns del carrer Rubinstein número 6, tot i que encara no se sap el dia que podran tornar. La setmana que ve també ho podran fer els veïns de Sant Gervasi de Cassoles número 54. Això suposarà que hauran tornat a casa més del 60% dels veïns afectats. El 40% restant dels veïns es mantindran desallotjats jutjats corresponen a quatre blocs dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. Pilar Díez, delegada del govern a Barcelona.
17: Encara s'ha de continuar amb les actuacions i els treballs d'inspecció d'auscultació i no podem precisar quan retornaria aquest 40%.
16: El govern ha activat ajudes de fins a 2.000 euros per família per cobrir les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls donarà l'opció de deixar de pagar el lloguer.
9: I els pagesos de les comarques lleidatanes es reuneixen aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, enmig de les seves protestes per reclamar una solució per a la sobrepoblació de conills, volíem dir, i que es replantegi també la gestió de la ZEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. Aquest diumenge, Clara Ontanyón han sortit a protestar. Bon dia.
18: Bon dia. Sí, els pagesos han tallat la carretera C14 a Tàrrega, a l'Urgell, com ja van fer divendres passat. Aquest matí estan convocats a una reunió amb el conseller a Montblanc, a la Conca de Barberà. Pere Roquer, president de Saja, i reclama concrecions a la reunió o continuaran amb les mobilitzacions.
19: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat. I dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. La reunió no és per sentar-nos a obre per a una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
18: Es queixen també de les pèrdues ocasionades per la fauna salvatge. En Sergi és un pagès de 24 anys.
20: Hi ha finques que no cal anar ni a cosechar-les perquè estan netes. Tant pràcticament com si no les haguessis sembrat. Al final no quedarem cap perquè quatre pagesos joves que som i la cosa no pinta massa bé.
18: Recorden a més que la pagesia té un paper imprescindible en l'extinció d'incendis.
9: Gràcies, Clara. Doncs precisament avui continua elevat el risc d'incendi a Catalunya. 84 municipis d'11 comarques estan en perill extrem d'incendi forestal i activen el nivell 4 del Pla Alfa. D'altra banda, 173 localitats més estan en perill molt alt, nivell 3, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. En paral·lel, mirem amb preocupació els focs que cremen a la resta de l'estat. Els bombers han enviat un helicòpter i un vehicle lleuger de les Terres de l'Ebre per col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi a la Vall d'Uixó, a Castelló. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat a les xarxes socials que Catalunya ajudarà i col·laborarà, diu, en tot allò que pugui per fer front als incendis i enviar el seu suport als afectats. Repassem algunes notícies més en format breu amb l'Helena Pérez. Bon dia.
21: Bon dia.
9: Mor un jove de 25 anys ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. El corrent va arrossegar-lo després que saltés des d'unes roques a la zona del Congost de Mu.
21: Tot i l'ampli dispositiu de recerca dels bombers, el cos ha pogut ser localitzat després que la central hidroelèctrica de Camarasa decidís aturar les turbines per rebaixar el cabal del riu. Els cossos d'emergències l'han tret de l'aigua i li han practicat les maniobres de reanimació sense èxit. Els sanitaris també han atès un company del jove mort que també havia saltat al riu però ha pogut sortir de l'aigua. És la cinquena víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des que el 15 de juny va començar la campanya de bany, la 26a en espais aquàtics, si tenien en compte platges i piscines.
9: I mor el menor que va resultar ferit crític en un accident de trànsit múltiple de Mataró aquest dissabte.
21: El menor estava ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'accident va causar 10 ferits després que 5 cotxes i una moto xoquessin a la via Sergi, a l'antiga B40. Hi ha un altre menor en estat greu, hospitalitzat a Sant Joan de Déu. De la resta de ferits, 6 van resultar ferits lleus i 2 menys greus. Encara s'investiguen les circumstàncies dels fets. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 78 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes.

De futbol, el Barça inicia aquest dilluns una estada de pretemporada a Anglaterra, on estarà una setmana fins al 3 d'agost d'aquesta tarda. Els jugadors faran un primer entrenament a la ciutat esportiva de St. George's Park, Everton, i el dia 31 jugaran un partit amistós contra el Birmingham City. Avui coneixerem la llista de convocats. L'equip dirigit per Hansi Flick encara no compta amb els 8 mundialistes que tornen de les vacances el 12 d'agost. El gruix dels expedicionistes són jugadors del filial i del juvenil, però també compta amb la incorporació del darrer fitxatge, Karim Adeyemi. D'altra banda, aquest dilluns comença la pretemporada per al primer equip femení blaugrana, que s'entrena a la ciutat esportiva Joan Gamper. L'equip de Pere Romeu incorporarà la central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton. El Barça ha exercit el dret de recompra i la incorpora fins al 2029. I un apunt d'atletisme, perquè la velocista de Sant Cugat, Jael Bestué, s'ha penjat l'hora al campionat d'Espanya en la modalitat de 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. La delegació catalana ha tancat la competició amb un total de 4 hores. L'atleta de l'Hospitalet Oriol Sánchez s'ha imposat també en 200 metres, mentre que la mataronina Marina Martínez ha guanyat per primera vegada els 1.500 metres. En salt d'alçada, el triomfador ha estat per Martí Sisé, qui ha aconseguit una marca de 2 metres i 13 centímetres.

0: A Plana Cultural, el Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha ajuntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Demà dimarts és l'única ocasió per veure'ls. Ens ho acosta l'Agnès Batllà.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març, que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oranetes.
0: Tot això al Festival de Peralada, d'altra banda, a les Terres de l'Ebre, acullen simultàniament dos festivals de música clàssica basats en la qualitat musical i patrimonial. L'escena cultural ebrenca, influenciada per les bandes musicals i el Conservatori de Tortosa, han convergit en certàmens com el Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i el Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement i fins a l'actualitat. L'alta qualitat musical promou l'assistència de públic dels dos festivals, que sovint exhaureixen entrades.

I acabem amb el piano de Georgi Gigashvili. El pianista georgià, nascut l'any 2000 i guanyador de The Voice, s'ha consolidat com una jove estrella emergent del piano europeu i aquest vespre actua al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, on interpretarà peces d'Scarlatti, com la que estem sentint, de Chopin, de Beritz, de Boulanger i de Ravel.

0: alumnos y alumnas de las altas temperaturas en las aulas. Y hay que decirlo claro y alto, con un aumento de las temperaturas que lleve, por ejemplo, a que en un aula se puedan sufrir temperaturas de 30 grados, pues no se puede estudiar ni aprender con normalidad.
1: La previsión meteorológica no es buena, ascienden las temperaturas de forma generalizada y puede que estemos a las puertas de la cuarta ola de calor desde el pasado mes de junio. En Radio Nacional, la ministra Sara Hagesen hacía un llamamiento a extremar la precaución.
2: El riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Tenemos los datos de la EMET que seguramente mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano. Por lo tanto, pido precaución en este contexto.
1: En Francia, a esta hora el presidente Emmanuel Macron preside una reunión del gabinete de crisis para abordar los incendios forestales que arrasan el país, 115.000 hectáreas afectadas desde principios de año, una situación que subrayan es excepcional, sigue sin control el fuego en Gironde, aunque con menos focos activos las llamas ya han calcinado 42.000 hectáreas y han obligado a evacuar a más de 250.000 personas. Algo más, en Seattle, en Washington, un tiroteo ha causado 3 muertos, al menos 4 heridos, en un festival gastronómico en el centro de la ciudad. Las hipótesis de las autoridades apuntan a que se ha producido un enfrentamiento entre 2 personas, una de ellas ya ha sido detenida. El evento culinario en el que se ha producido el altercado lleva décadas celebrándose en Seattle y la edición del año pasado congregó a 280.000 personas. El gobernador de Washington ha instado a evitar la zona del incidente. 11:04 de la mañana, 10:04 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
3: A Catalunya, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès per un incendi a tocar de les vies. Busquem més informació des de Tarragona, Pilar Ribas.
4: Els bombers han rebut l'avís a les 8:22 del matí. 7 dotacions terrestres i un mitjà aeri treballen en l'extinció de l'incendi, originat per causes que es desconeixen en una zona de vegetació, concretament al camí de la 9 de la Pobla de Montornès. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en situació de prealerta.
3: I els metges fan una crida a la precaució davant les altes temperatures estiuenques. Alerten que cadascú de nosaltres percep la calor diferent, depenent de factors com la massa corporal, la humitat o les capacitats físiques. N'ha parlat a Ràdio 4 la doctora Maria Vilallonga, especialista en medicina interna i coordinadora de l'Observatori del Medi Ambient de la Societat Espanyola de Medicina.
5: La temperatura de fora pot ser, per exemple, de 33 graus, però depenent del vent, depenent del grau d'humitat, depenent de lo que hagi donat l'informació, les teves terminals nervioses, el teu cervell, és a dir, l'hipotàlam, que és el que controla tot això, tu lo viuràs amb una temperatura o ho viuràs amb una altra.
3: En aquest sentit, insisteix en prestar atenció als col·lectius vulnerables com nadons, persones grans, pacients amb medicació, treballadors a l'aire lliure o en espais amb elevades temperatures com són les cuines. I una qüestió més perquè gairebé 3 de cada 4 cooperatives catalanes tanquen el 2025 amb excedents. Segons la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, més del 73% va obtenir beneficis, mentre que gairebé un 23% va acabar amb pèrdues. Segons l'informe, el 60% de les cooperatives van augmentar en facturació. És la xifra, però, més baixa des de la pandèmia. En aquestes estructures la majoria són dones, ja sigui treballadores, sòcies o equips directius, entre d'altres, tot i que els homes continuen guanyant més que elles. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Sastre. En verano. Hotel Solip.

0: me lo traslada, que haya condiciones naturales, meteorológicas, naturales, que hayan podido causar, que hayan podido provocar el incendio. Por lo tanto, las líneas de investigación por parte del SEPRONA están todas abiertas.
1: Y el Gobierno va a llevar mañana al Consejo de Ministros el decreto de declaración de zonas gravemente afectadas por los incendios. Lo que no va a ir es el nuevo decreto sobre la vivienda. Se deja para después del verano ante la falta de apoyo, Sandra Gallardo.
2: Sí, finalmente por esa falta de apoyos el Gobierno aplaza hasta septiembre el decreto de vivienda que habían prometido aprobar en julio. Según el ministerio que dirige Isabel Rodríguez, el acuerdo está más cerca, pero el texto es muy complejo y se ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación. El encaje es complicado porque Junts, junto a PP y Vox, ya tumbó en abril el primer decreto alegando que fomentaba la ocupación. PSOE y Sumar habían acordado recientemente el grueso del nuevo texto, que incluye una prórroga de los alquileres para los contratos que venzan durante los próximos 2 años. También regular los alquileres de temporada, de habitaciones y subir a un 21% el IVA de los pisos turísticos. Todo eso tendrá que esperar hasta después de verano.
1: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
3: A Catalunya, la jutgessa proposa enviar a judici els 3 agents dels Mossos d'Esquadra investigats per la seva suposada col·laboració en el retorn i posterior fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost de 2024. Més detalls, Núria Alcalà.
4: Sí, la instructora havia arxivat inicialment la causa, no aprecia indicis, però l'Audiència de Barcelona li va obligar a reobrir-la en constatar proves d'omissió del deure de perseguir delictes. Segons la resolució, la investigació hauria trobat indicis d'una actuació conjunta i coordinada dels 3 agents per evitar la detenció del líder de Junts i possibilitar la seva fugida, per exemple, col·laborant perquè pogués arribar a peu a l'escenari d'Arc de Triomf i escoltant-lo per aconseguir la fugida de Puigdemont sense ser detectat, malgrat l'ordre de detenció vigent dictada pel Tribunal Suprem. Amb tot, un dels indicis que destaca l'instructora és l'ús del cotxe titularitat d'un dels investigats.
3: I, d'altra banda, compte enrere per a l'eclipsi solar parcial del 12 d'agost. A Barcelona, el Castell de Montjuïc es convertirà en l'espai per viure un dels fenòmens astronòmics de l'any, Maite Boada.
5: El 12 d'agost, a partir de les 7 de la tarda i fins 2:15, es podrà entrar al Castell de Montjuïc i gaudir de l'experiència. Fins les 8 també es podran visitar les exposicions de l'equipament. Si les condicions meteorològiques ho permeten, des de l'equipament es podrà veure una part significativa de l'eclipsi, que serà a Barcelona del 99,7%. L'entrada inclourà unes ulleres homologades imprescindibles per l'observació del fenomen, instruccions de seguretat per una observació responsable i sense riscos i una breu explicació guiada del fenomen. L'activitat es realitzarà a la terrassa i les places s'han de reservar al web de l'equipament a través de la secció d'activitats. L'Ajuntament ha posat també en marxa un web amb el contingut divulgatiu del fenomen, www.barcelona.cat/eclipsi.
3: I ja s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès després que l'incendi que hi havia a la zona hagi estat perimetrat. És tot des de Catalunya. Molt bon dia.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. D'aquí poc menys de dues hores, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA. Recordem, un error en la selecció d'alumnes que ha provocat que quedin fora els resultats de l'informe que l'OCDE presentarà el proper mes de setembre. Sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb la consellera Niubó.
2: Es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: Des dels sindicats asseguren que el problema ve de fons. Yolanda Segura, USTEC.
3: Per tant, per nosaltres el problema no és que Catalunya quedi fora d'una comparativa internacional, sinó que per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals de la seva política educativa.
1: Tot plegat aquest dilluns 27 de juliol, primer dia feiner després de la represa del servei de Rodalies a les línies R1, R2, a R2, volíem dir, R2 Nord i R11 entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Els trens tornen a circular des d'aquest diumenge, ho fan amb limitacions de velocitat, després de l'esfondrament a les obres de soterrament la setmana passada, que va obligar a tallar la circulació durant dies.
4: Ara, aquest matí, hem anat a Granollers i no hem tingut problema, eh? Tot bé.
5: Esperem que sigui veritat.
6: Al final, amb el tren mai se sap, que és el problema, no?
1: Explicarem també que gairebé 2.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat gaudiran d'activitats d'estiu gratuïtes a l'agost a través de les beques de la Fundació Pere Tarrés. Aquest matí, una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme. L'Anna Grau és portaveu de l'entitat i monitora.
7: Tots tenim, els que hem viscut colònies, molts records de les colònies i ens fa molta il·lusió que altres infants puguin gaudir com vam gaudir nosaltres quan érem infants. L'escola s'aprenen moltes coses, sí, però crec que el que es crea en el lleure a cap altre lloc hi és.
1: En Pàgina Econòmica parlarem de les exportacions catalanes que sobreviuen al context internacional i a la guerra aranzelària i creixen un 2% fins al maig amb més de 42.000 milions d'euros. Amb aquest ritme, les vendes a l'estranger tornaran a superar els 100 milions a finals d'any. Les exportacions als Estats Units han crescut un 10%, segons el director general de l'Associació d'Empreses Exportadores AMEC, Joan Tristany. S'ha sabut diversificar en destinacions i en sectors amb el químic al capdavant, seguit dels béns d'equips i l'alimentari.
8: Ja ha sigut bo perquè la recepta que en aquell moment donàvem, quan va començar doncs, aquest canvi, de la, ja no una guerra comercial, sinó aquest canvi de les regles del joc a nivell internacional amb què fa referència als arancels, doncs les empreses, la recepta era diversificació.
1: De l'àmbit de la salut, ens farem ressò d'un programa postinfant nascut a l'Hospital de Bellvitge que ha aconseguit reduir durant el primer any després d'un infart la mortalitat fins a un terç en els homes i fins la meitat en dones. La iniciativa, pionera a Catalunya, impulsada per un equip multidisciplinari, ha assolit ja el miler d'usuaris. La doctora Blanca Torrent és metgessa de primària.
9: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que forma part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
1: I de l'àmbit dels tribunals explicarem que la justícia condemna la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció i Antiga de Gaia, a indemnitzar amb més de 12.000 euros un menor de 10 anys que va patir una agressió sexual mentre estava tutelat per la Generalitat. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I a aquesta hora ens acostem a les carreteres per saber com se circula. Servei Català de Trànsit, Finarà, que bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha una situació viària complicada. L'autopista P7 a la calçada en sentit sud entre Llinars del Vallès i Granollers, com dèiem, en sentit Tarragona, només hi ha un carril obert a l'altura de Granollers arran d'un accident i que provoca, com dèiem, retencions des de l'altura de Llinars del Vallès. També destaquem complicacions a la Nacional 340 a Santa Margarida i als Monjos, que circula a través de pas alternatiu arran d'un accident greu entre un camió i una motocicleta. I també destaquem per un altre accident tallada a la BB-4241 a l'altura de Capolat, en els dos sentits de la circulació per un altre accident. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I pel que fa al temps, petita treva aquest cap de setmana, pendents però de la que seria la quarta onada de calor de l'estiu i que podria arribar aquesta setmana. A Emen, Noelia García.
11: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona.
1: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Junts explican, les ha enviado un documento con sus propuestas y los principales escollos están en desahucio, regulación de temporada o fiscalidad. Entre los socios, Esquerra lamenta el retraso.
1: Claro que nos preocupa que el paquete de medidas sobre vivienda se aplace hasta septiembre, sobre todo porque nada garantiza que entonces vaya a contar con los apoyos necesarios. La crisis de la vivienda no se va de vacaciones.
0: Fuentes socialistas confían en que el acuerdo llegue en septiembre, mientras que el PP considera que el retraso es una muestra más de que el Ejecutivo no tiene capacidad de gobernar.
2: Y en los mercados, el IBEX acaba de superar su máximo histórico. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El IBEX 35 se sitúa por primera vez por encima de los 19.900 puntos en su historia. Sube ahora un 1,6% en un día de avances claros para todas las bolsas europeas por la fuerte caída del petróleo. El Brent se hunde casi un 8% y cae por debajo de los $90 por barril por la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
4: Y los deportes, sigue la pretemporada de clubes. El Barcelona continuará su preparación en Inglaterra, mientras el Real Madrid afronta mañana un nuevo partidillo contra el Leganés. Clara Rodríguez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Los azulgranas se concentran en la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa, en St. George's Park. Allí prepararán su próximo compromiso veraniego el viernes contra el Birmingham City de segunda. Y los de Mourinho vuelven esta tarde al trabajo con ese partidillo de entrenamiento en el punto de mira mañana ante el Leganés.
4: Llega ahora la información de su comunidad autónoma.
6: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
7: Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix d'aquí poc menys d'una hora al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA a Catalunya. Una incidència que ha invalidat els resultats de les proves. Des de Vietnam, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb la consellera.
8: Es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
7: Des dels sindicats asseguren que el problema ve de fons i que l'oposició reclama un canvi de rumb amb les polítiques educatives. De seguida ho ampliarem i els escoltarem. Abans, però, ens acostem a les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la P7 presenta forces problemes. Hem tingut dos accidents seguits. El primer a la zona de Granollers, on s'han vist 6 vehicles implicats, i un altre a la Roca, on s'han hagut d'atendre ferits amb helicòpter, i per tant la situació en aquest tram és complex. De fet, ara mateix tenim en aquest tram entre Granollers i Llinars, en sentit Tarragona, dos carrils oberts, falta el tercer, però hi ha uns 14-15 quilòmetres de congestió. En sentit contrari, d'aquesta via, i per l'efecte Tafaner, Granollers, també hi ha en aquests moments 5 quilòmetres, disculpeu. Pel que fa a Barberà, a la P7, 2 quilòmetres en sentit sud, les dues rondes bastant carregades, especialment el tram de Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, i ens comenten ara mateix que la Nacional 260 per Peralada està totalment tallada per un accident i que a l'N340, on s'ha produït lamentablement l'accident mortal on ha mort un motorista, s'està fent pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
7: Gràcies. I el temps, Emen, Noelia García.
10: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona.
6: Edició migdia. Mireia Moreno.
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA que farà que els resultats de 2025 no puguin comparar-se amb els d'altres anys o d'altres territoris. Toni Conde.
11: Les proves PISA 2025 dels alumnes catalans no seran comparables amb les d'altres edicions i les d'altres territoris a causa d'un error estadístic. El govern ha demanat als partits que escoltin les explicacions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui en compareixença al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat el seu suport a la consellera.
8: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
11: Sindicats com USTEC rebutgen que PISA marqui les polítiques educatives, però critiquen que el Departament d'Educació ha amagat l'errada mentre feia propaganda de l'OCDE. Yolanda Segura, portaveu.
12: I en aquell moment ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
11: Segons el Departament d'Educació, un error tècnic ha fet que Catalunya exclogués de la prova un 23,2% d'alumnes quan l'OCDE recomana que el percentatge d'exclosos no superi el 5%. Això ha provocat que els resultats de la prova, que es coneixeran quan passi l'estiu, no es puguin comparar.
7: Doncs sobre aquesta qüestió, gràcies, Toni, els comuns demanen depurar responsabilitats i un canvi de rumb en les polítiques educatives. Sentim Gerardo Pisarello.
13: I que, per tant, el que cal és, sobretot, un canvi de rumb, un canvi de política.
7: Junts fa Illa, responsable màxim del fiasco, diuen, de les proves PISA i demanen responsabilitats. Josep Rius, portaveu.
14: I nosaltres ja ho vam dir fa temps, que si el president de la Generalitat no cessava a la consellera Niubó, passava a ser ell el responsable màxim de les crisis en matèria d'ensenyament.
7: Des del Partit Popular a Catalunya, el seu secretari general, Juan Fernández, ha acusat Illa d'haver dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
15: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
7: I des del PSC defensen que la incidència als informes PISA ha estat purament tècnica. Els socialistes s'emplacen a les explicacions que aquesta tarda, en concret d'aquí poc menys d'una hora, a les 3, donarà la consellera Niubó al Parlament. Les línies R2 i R11 de Rodalies tornen a circular en un dia laborable després del tall que es va produir la setmana passada per l'Esboranca Vallbona. Des de l'estació de Montcada i Reixac, la nostra companya Cristina Martín.
16: Després que el servei es restablís diumenge, la majoria d'usuaris han recuperat rutines i han tornat a agafar la R2 per anar cap a Barcelona, tot i que hi ha hagut algun despistat que no s'havia enterat. Aquest matí els trens han funcionat amb normalitat, com ha passat també amb la R11, l'altra línia afectada per l'Esboranc. Però el neguit amb Rodalies mai marxa del tot.
17: Ya hoy supuestamente está normal, pero esperemos que sea verdad.
18: Hoy de momento ya dicen que ya está bien, entonces ya pues he dejado lo del bus que tardó más en llegar y entonces bueno, cojo el tren.
16: Amb el retorn a la normalitat, els veïns de Montcada demanen que continuïn les obres de soterrament, reivindicades des de fa molt temps per la ciutat.
19: És una cosa que imprescindible, porque la sensación de división, el peligro que cada vez que cruzas la vía lo pasas mal, aparte de todos los muertos que ha habido.
20: Totalment necessari, però a l'edat que tenim nosaltres, ara ho comentàvem, no sé si el veurem acabat.
16: Cada cop que s'apropa un tren a l'estació, molts són els que s'espanten quan veuen algú creuar les vies poc després que passi el comboi i aguanten la respiració perquè Montcada no sumi cap víctima més.
7: En Pàgina Econòmica els expliquem que les exportacions catalanes creixen un 2% fins al maig i van camí de superar de nou els 100.000 milions d'euros quan acabi l'any. Malgrat la guerra aranzelària, recuperen amb força les vendes als Estats Units, que pugen, Climent Sabater, un 10%.
21: Un sector de les empreses catalanes que venen a l'estranger que ha rebut sense gaire preocupació l'enèsim i últim anunci de Donald Trump sobre els arancels, com destaca el director general de l'Associació d'Empreses Industrials Exportadores, AMEC, en Joan Tristany.
22: No canviarà els efectes amb el sector, amb les exportacions catalanes als Estats Units, que, per cert, en aquests 5 primers mesos de l'any han augmentat quasi un 9% respecte als 5 primers mesos de l'any passat.
21: Es recuperen amb força i creixen un 10% les exportacions als Estats Units i a la vegada el conflicte a l'Iran penalitza i cauen un 17% les vendes a l'Orient Mitjà.
22: Doncs amb el cas d'Orient Mitjà, aquests 5 primers mesos de l'any, les exportacions catalanes a Orient Mitjà han disminuït quasi un 17%, perquè les regles no són clares.
21: El sector químic lidera les exportacions, seguit dels béns d'equip i l'alimentari. Creixen amb força les vendes a Amèrica del Sud amb l'acord del Mercosur actiu. I amb un augment del 2% en el que portem d'any, el valor de les exportacions s'enfila als 42.000 milions i pot tornar a superar els 100.000 milions en vendes a finals d'any.
7: Els problemes econòmics de moltes famílies no s'aturen a l'estiu. No totes, per exemple, poden assumir el cost de les activitats de lleure. Per garantir-ne l'accés, la Fundació Pere Tarrés ofereix beques que aquest agost arribaran a gairebé 2.000 infants en situació d'exclusió social. La nostra companya, Laura Hurtado, ha acompanyat un dels grups.
23: M'ha explicat que són cases de colònies, que havia piscina i habitacions.
24: Yo tengo ganas de ir a las colonias y estoy muy nerviosa.
25: El último año que fui me encantó mucho porque fuimos a un pantano, nos bañamos ahí, me gustó un montón.
26: Aquest matí una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió i natura. Maria València n'és la coordinadora.
27: Podeu generar experiències positives de benestar on les relacions són
0: esplèndides, on podem generar vincles positius, on podem tenir experiències, doncs això, d'estar còmodes, de sentir-nos estimats i d'estar en entorn segur.
26: Els participants tenen entre 6 i 16 anys i tots provenen de situacions d'alta vulnerabilitat.
7: Canviem de qüestió, ens fem ressò d'un programa pioner de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i la Comunitat Delta, que ha aconseguit reduir durant el primer any després d'un infart la mortalitat fins a un terç en els homes i fins la meitat en dones. Explica'ns, Anna Banyeres.
1: Aquesta reducció ha estat possible arran d'implementar una supervisió coordinada entre els equips hospitalari de primària de les persones que han patit un infart, un control que abans no existia, augmentant el risc de mort, com explica la doctora Ona Meroño, cardiòloga i responsable del programa.
2: Abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després, o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació. Amb el programa hem aconseguit disminuir la mortalitat a l'any en un 27,5% en homes i en un 47,6% en dones.
1: Aquest seguiment multiassistencial coordinat s'inicia abans de l'alta hospitalària enviant les dades a l'equip de primària i es combinen proves i visites telefòniques i presencials durant 12 mesos per garantir que aquests pacients puguin recuperar-se. Doctora Blanca Torrent, metgessa de primària.
3: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que formen part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
1: Actualment s'està fent un seguiment d'un miler de pacients atesos per infart a l'Hospital de Bellvitge.
7: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem tot seguit més notícies de l'àmbit dels tribunals amb la Núria Alcalà. Bona tarda.
4: Bona tarda.
7: La jutgessa proposa enviar a judici els tres agents dels Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost de 2024.
4: La instructora havia arxivat inicialment la causa en no apreciar indicis, però l'Audiència de Barcelona li va obligar a reobrir-la en constatar proves d'una actuació conjunta i coordinada dels agents per evitar la detenció del líder de Junts i possibilitar la seva fugida, per exemple, col·laborant perquè pogués arribar a peu a l'escenari d'Arc de Triomf i escoltar-lo per perpetrar la fugida sense ser detectat, fins i tot fent servir el cotxe titularitat d'un dels investigats. La jutgessa els vincula una omissió del deure de perseguir delictes.
7: La justícia condemna la DGAIA, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció a la Infància, indemnitzant més de 12.000 euros a un menor tutelat de 10 anys que va patir una agressió sexual.
4: L'agressor, un altre menor tutelat de 15 anys, va admetre els fets i va ser condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. L'agressió va tenir lloc a l'agost de 2023, un any després que la Generalitat retirés la custòdia als pares de la víctima. Els progenitors van recórrer la decisió davant un jutjat de família que els va acabar donant la raó i va restituir la custòdia al pare del menor. El progenitor va impulsar la denúncia per la manca de protecció del seu fill al centre de la Generalitat on va residir durant 2 anys. Segons la resolució, el menor arrossega diverses afectacions psicològiques arran de l'agressió.
7: I un jutge de Barcelona veu procedent l'acomiadament d'una responsable de TMB acusada d'assetjament laboral.
4: La Cara Llan, exresponsable de compliment normatiu de TMB, va atribuir el cessament a una represàlia per obrir una investigació interna contra la cúpula de l'empresa i fins i tot va rebre protecció de l'oficina antifrau. La sentència avala ara l'argument de l'empresa i considera aprovat que la dona va assetjar laboralment a un treballador i era mereixedora de l'acomiadament. El jutge descriu una fustigació contínua a l'empleat a qui li va relegar de les seves funcions. Amb tot, la sentència absol el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, a la cap de Recursos Humans i el director jurídic.
7: Comença la collita a les bodegues de Raïmat, la més primerenca de la història. 4 milions de quilos per vi i 5 per cava, xifres similars a l'any passat, però amb una diferència cabdal. Enguany tot s'avança per les altes temperatures. Joana Cendra.
5: Serà una collita normal en quantitat i amb bons nivells d'acidesa en qualitat. Des d'ara i fins a mitjans d'octubre, una 80ena de persones colliran el raïm de nit i matinada. La calor avança la temporada i obliga els tècnics a canviar d'hàbits, més aigua i més herba per protegir el cep. Carles Escola, responsable d'enologia de Raïmat.
9: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament al sol sobre el raïm que el cremaria.
5: Amb tot, però, Raïmat no és alien al canvi de tendència del mercat. Ara els consumidors opten més pel vi blanc. Joan Esteve, director de Raïmat.
27: Al dia d'avui hi deu haver un 20% de negres i la resta és tot blancs. I potser en l'any que més negre havíem fet, potser estàvem al 35-40%. I això en 10 anys.
5: També es noten lleugerament els efectes dels aranzels imposats als Estats Units, tot i que l'entrada de noves varietats com ara l'Albariño permet raïmat frenar l'impacte.
7: No només a les vinyes, la calor també avança l'escalfament de l'aigua a les badies del Delta, posant en risc la producció de musclo, Pilar Ribas.
6: Des de mitjans del mes de juny, a la badia dels Alfacs, la temperatura marina supera els 28 graus, el límit considerat crític per a la mortalitat del musclo. Els aqüicultors de la zona veuen amenaçada la producció abans de finalitzar la campanya habitual. Margarita Fernández, investigadora de l'IRTA.
8: I això representa que cada any s'avança les situacions aquestes de onades de calor, no? D'onades de calor també no només a l'atmosfera, sinó també a la mar, més prompte, són més intenses i duren més temps. I això condiciona molt el cultiu.
6: En aquest context de crisi ambiental s'estudia implementar noves vies d'adaptació per al sector del mol·lusc.
8: Una opció és el cultiu en sistemes online, en aigües exteriors, però és tota una metodologia bastant diferent de la que es fa ara en aigües més confinades, aigües més tranquil·les, i fer la producció en aigües exteriors representa un canvi, no?, de tot el sistema de cultiu.
6: La cria del mol·lusc es considera una activitat econòmica fonamental per al territori, que cada vegada es mostra més vulnerable als efectes del canvi climàtic.
7: Moment per repassar l'actualitat esportiva. Franc Robert, bona tarda.
10: Bona tarda.
11: Esports.
10: El Barça aterra a Anglaterra amb una convocatòria de 30 futbolistes, 13 del primer equip, 17 de la Masia, i amb un parell de sorpreses. El capità Marc-André Ter Stegen forma part de l'expedició a l'espera de tancar la sessió a l'Ajax de Mitchell, i també és a la llista Frenkie de Jong, que ha viatjat per seguir el pla específic de recuperació per la lesió que va patir el genoll dret durant el Mundial. Tant el neerlandès com l'uruguaià Ronald Araujo són els primers mundialistes blaugranes en tornar a la feina, i s'espera que el dimecres s'incorpori el brasiler Rafinha. Aquesta pretemporada és la primera sense gires transoceàniques sota les ordres de Hansi Flick. L'equip estarà concentrat a St. George Park, un centre d'entrenament de la Federació Anglesa ubicat a prop de Birmingham, i on, per cert, va arrencar el Barça de Luis Enrique la campanya 14-15, que va acabar amb el segon triplet de la història del club. Els de Flick disputaran un amistós divendres contra el Birmingham, i el 3 d'agost, abans de tornar cap a Barcelona, tancaran aquest stage amb un partit d'entrenament davant el Preston, també de la segona divisió anglesa. El Barça femení ja s'ha posat en marxa amb totes les jugadores del primer equip, incloses les tres noves incorporacions, Tyler, Martina i Van Asten, i a més han estat citades cinc futbolistes del filial. Totes han superat les proves mèdiques i físiques, i demà a les 9 del matí realitzaran el primer entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper sota les ordres del tècnic Pere Romeu. Ara parlem de l'espanyol masculí, perquè per segona pretemporada consecutiva viatja a Anglaterra per ultimar la preparació abans de l'inici de la Lliga. L'expedició blanquiblava arriba demà a Barley. Dimecres hi haurà duel de clubs germans. Dissabte els pericos es veuran les cares amb el Middlesbrough i després tornaran a la ciutat comtal. Finalment, enfilaran de nou cap a terres britàniques el 8 d'agost per enfrontar-se al Coventry, aquest sí, de la primera divisió anglesa. I acabem els esports en bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot britànic de 25 anys, Tosan Ebwomwan, fins al 2028, i el Manresa la incorporació per una temporada de l'escorta nord-americà de 24 anys, Colby Jones.
7: Gràcies, Frank. De la cultura, el Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí coreògraf Aleix Martínez, on ha juntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Demà dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batllà.
12: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març, que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
13: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures. per anar creixent.
12: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
14: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any, per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
12: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oronetes.
15: I avui marxem amb Luisa Sobral.
16: Eu estava longe, lá tão longe, tão nesse lugar onde a beleza já não chega, onde falta o ar.
15: La portuguesa és una de les propostes que han avançat avui de la programació musical de la Mercè. 109 concerts a càrrecs d'artistes d'una trentena de països. Sobral compartirà una nit d'amfiteatre al Grec, amb Pol Batlle, també hi actuaran Nacho Vegas o el quartet madrileny La Paloma, entre d'altres. Propostes exclusives per la Mercè, com destaca Anna Lleó, cap de programació musical de les festes.
17: L'americana resident a Anglaterra, I Am Rose, de la qual us recomanem que no us perdeu el seu directe, que promet ser un dels més personals i emotius del BAM. La congolesa resident a França, Uzi Freya, que a més farà l'últim concert de la seva gira a la Rambla del Raval, i o el trompetista Daoud, de França, i el seu jazz polièdric, que presentarà també a l'escenari de Plaça Catalunya.
15: Una Mercè, un Maria Jaume, Amics de les Arts, Leire Martínez, la Pegatina, Esbatlana o Miqui Núñez, entre d'altres, també es repartiran els concerts.
16: Eu estava longe, lá tão longe, a viver os dies.
15: Amb ella marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv.cat. Que passin una molt bona tarda.